Molt bon dia, amigues i amics. Aquí, a Ràdio Molins de Rei, comencem el programa La Tenora, programa que dediquem diàriament a la sardana i a la música per a cobla. I us el presenta en Pere Païssa. Avui comencem amb la cobla La Principal de Berga, amb sardanes del mestre Francesc Cavaller. La primera es diu Amic Càlic i l'altra, la segona, Esbar Cadí.

Avui hem començat amb la cobla La Principal de Berga amb sardanes de Francesc Cavaller. Hem escoltat Amic Càlic i després Esbart Cadí. Bé, i continuem amb aquesta cobla i amb aquest compositor, en Francesc Cavaller. I ara escoltarem la primera, es diu Cent donzelles per un pinós. I l'altra, la segona que escoltarem, es diu A la Pallareta. Bé, aquest nom ve donat perquè aquesta sardana el compositor la va dedicar a la Verge Santa de Paller, que es veu que és la verge més famosa de la vall del Bastareny a l'Alt Berguedà. Escoltem, doncs, ara aquestes dues sardanes.

Hem pogut escoltar les sardanes 100 donzelles per un pinós i després a la Pallareta, sardana dedicada a la Verge de Paller. Sardanes de Francesc Cavaller amb la cobla La Principal de Berga. I bé, per avui escoltarem la darrera sardana d'aquest compositor amb la cobla La Principal de Berga. Es diu L'arròs de Bagà.

Hem pogut escoltar la sardana L'arròs de Bagà, de Francesc Cavaller, amb la cobla La Principal de Berga. Bé, i ara, fins que arribem a dos quarts, posarem una mica de danses populars, per després passar una sardana interpretada per la cobla La Bisbal Jove, que es diu En Narcís de la Pineda i que és del mític instrumentista de tenora Ramon Rossell. Però això serà d'aquí un moment.

Hem pogut escoltar aquesta bonica sardana que porta per nom En Narcís de la Pineda, de Ramon Rossell, amb la copla La Bisbal Jove. Bé, i ara canviarem de copla i passarem a escoltar unes quantes sardanes interpretades per la copla contemporània. Les que escoltarem ara són de joves compositors. La primera, Miscel·lània, una sardana d'Eduard Cendra. I després, Com el primer dia, de Joan Jordi, Veu mala.

La Cobla Contemporània ens acaba d'oferir les sardanes Miscel·lània d'Eduard Cendra i després Com el primer dia, sardana de Joan Jordi, veu mala. Bé, i ara escoltarem una sardana també d'un altre jove compositor, Enric Ortí, i es diu Desig particular. I després de Carles Rovira, la seva sardana Sabadell, sardanista.

Bé, acabem d'escoltar la cobla contemporània amb la sardana Desig Particular d'Enric Ortí i després Sabadell Sardanista de Carles Rovira. Bé, i avui ja anem per la darrera sardana, molt airosa, molt balladora. Es diu Amb aire festiu i és d'un compositor que té per nom Martí de Joan, encara que és un pseudònim del seu autèntic nom, que és Xavier Martínez i Juan. Bé, i d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Bon dia i adeu-siau.

Molt bon dia, amigues i amics. Quan són les 8 del matí del dia 11 de setembre de 2026, Diada Nacional de Catalunya, comencen a la nostra vila les 12 hores sardanistes de ràdio Molins de Rei, programa que us ha preparat i presentarà Pere Païssa. Aquest any, per problemes de salut del qui us parla, el programa ha estat enregistrat i, per tant, us demano que no truqueu a la ràdio, ja que no hi haurà cap persona que tingui les vostres trucades. Dir-vos també que aquest programa d'avui s'ha dividit en 12 espais d'una hora de durada, en els que podreu escoltar una escollida selecció de sardanes de 20 compositores i compositors i que els podem considerar força representatius de les sardanes alegres i balladores que podem escoltar i ballar en els aplecs i ballades que es fan arreu del nostre país. Comencem, doncs, la primera hora d'aquestes 12 hores i ho fem amb el compositor Josep Vicenç i Juli, conegut popularment com l'avi Xaxo. En Josep va néixer a l'Escala l'any 1870 i morí també a l'Escala l'any 1956. I comencem, doncs, escoltant les sardanes Camí de la Masia amb la cobla La Principal de Llobregat i Cançons que tornen amb la cobla Ciutat de Girona.

i tot seguit escoltarem les dues sardanes més populars i conegudes de l'avi Pep. Bona festa, sardana estrenada l'any 1926 i que escoltarem per la cobla Perpinyà i després Carícies amb la cobla Flama de Farners.

I ara la cobla, la principal de la Bisbal, ens interpreta el cant del batre i la cobla salvatana ens ofereix la Font Vella.

I continuem aquesta primera hora escoltant sardanes de l'avi Xaxu. Escoltem ara la Roca del Cargol, amb la cobla La Principal de l'Escala, i la Segadora, amb la cobla Ciutat de Girona.

Properes sardanes, les Ninetes de l'Escala, amb la cobla la principal de l'Escala, i rondalles i cançons, i la cobla la principal de la Bisbal.

I per acabar aquesta primera hora del programa i que hem dedicat a Josep Vicenç Lavixaixo, podem escoltar Rosada, que ens interpreta la cobla La Principal de l'Escala, i Les Ninetes de Blanes, amb la cobla Blanes.

Bé, seguidors i seguidores de Ràdio Molins de Rei, ara, la segona hora del programa, la dedicarem a un compositor extraordinari que es va distingir per fer unes sardanes musicalment limitades però d'un gran sentiment. Ell és en Vicenç Bou i Geli, que va néixer a Torroella de Montgrí l'any 1885 i morí també a Torroella a l'edat de 77 anys. Passem ara, doncs, a escoltar les sardanes que hem escollit de Vicenç Bou. La primera és Cants de Maig, interpretada per la Cobla Montgrins, i la segona és Continuïtat, amb la Cobla Flama de Farners.

L'any 1912, Bou va estrenar una sardana que es va fer molt popular amb el nom de El Saltiró de la Cardina. Uns anys més tard en va fer-ne una altra amb el nom de La Cardina encara salta. La primera la podem escoltar amb la cobla La Principal de la Bisbal i la segona amb la cobla Mongrin.

Bé, amigues i amics, continuem amb la selecció de sardanes que hem escollit del mestre Vicenç Bou. Ara, amb dues sardanes molt conegudes. La Cobla Marinada ens interpreta Mimosa i la Cobla, la principal de la Bisbal, la popular Pescadors Bons Catalans.

Escoltem ara a la Cobla Ciutat de Girona amb la sardana Somnis de Lloret i tot seguit a la Cobla Capital de la Sardana amb la superconeguda Record de Calella.

I acabarem aquesta hora dedicada a Vicenç Bou amb la sardana que ens interpreta la principal de la Bisbal, Torroella Vilavella, i la sardana Joventut Hortenca amb la cobla Sabadell.

Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei i el seu programa a les 12 hores sardanista. Ara, quan són les 10 del matí, dedicarem la propera hora a un gran músic i compositor que es va fer molt conegut per les seves sardanes alegres i balladores. Ell és en Josep Saderra i Puigferrer, un home garrotxí que va néixer a Sant Feliu de Pallerols l'any 1883, però que va passar una bona part de la seva vida a la ciutat de Banyoles, on va morir quan tenia 87 anys. I començarem escoltant les sardanes de Ripoll, la més gentil, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal, i Punzellina, amb la cobla Juvenívola de Sabadell, i aquesta es va estrenar l'any 1921.

Continuem la selecció de sardanes que hem escollit d'en Josep Saderra amb dues sardanes molt conegudes. Escoltem Santa Pau, interpretada per la cobla Ciutat de Girona, i Mercè, amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Continuem amb sardanes d'en Josep Saderra i ara la cobla Jovenívola de Sabadell tocarà Mariona i la cobla Sant Jordi, Bigatana.

Escoltem ara Bella Pilar amb la Cobla Jovenívola de Sabadell i en Manel i la Teia amb la Cobla Mongrins.

I per acabar, la cobla La Principal de la Bisbal ens interpreta Vell Penedès i la cobla Ciutat de Girona, Quimeta Bonica.

Quan el rellotge marca les 11 del matí, la propera hora la dedicarem al compositor Jaume Bonaterra i de Bau, compositor que va néixer a Vilajuïga, a l'Alt Empordà, l'any 1898 i morí al seu poble quan tenia 87 anys. Durant 60 anys fou l'organista de l'església parroquial. Com a compositor, es pot dir que les seves sardanes són musicalment senzilles, però a la vegada són molt engrescadores pels sardanistes. I com ja sabreu, es diu que els empordanesos estan tocats per la tramuntana. Pot ser per això que en Jaume Bonaterra va fer diverses sardanes amb títols relacionats amb el vent. Per exemple, Roca Ventosa, Ventolina, Vents de Carroig, Aires de Tramuntana, Vents de Reixac i la famosa sardana Sota el Mas Ventós. I ara la cobla, la principal de la Bisbal, ens ofereix la sardana de Palau a Sant Onofre i la ciutat de Girona, els claustres de Sant Domènec.

Seguim amb sardanes d'en Jaume Bonaterra i la cobla Ciutat de Girona ens tocarà la sardana d'en Paco i l'aplec de roses.

De nou, escoltarem a la cobla La Principal de la Bisbal, que ens interpreta Roca Ventosa i la famosa sardana Sota el Mas Ventós, sardana que va ser estrenada l'any 1955.

I continuem amb la cobla La Principal de la Bisbal, que ara ens ofereix Sota el Sol de Catalunya i Una de Balladora.

I acabarem aquesta selecció de sardanes d'en Jaume Bonaterra escoltant a la cobla La Principal de la Bisbal amb Vents de Garrotx i a la cobla Ciutat de Girona amb Encís Porbuenc.

I ara comença la cinquena hora de la Marató Sardanista de Ràdio Molins de Rei i ho farem amb un compositor extraordinàriament prolífic que obtingué i continua tenint una gran popularitat entre els dansaires de sardanes que assisteixen a les ballades i aplecs que es fan arreu del nostre país. Aquest compositor tan popular és Francesc Mas i Ros, que va néixer a Caldes de Malavella l'any 1901 i morí al seu poble a l'edat de 85 anys. Durant anys, el seu ofici va ser el d'afinador de pianos. Les sardanes que hem seleccionat per avui comencen amb la cobla nord-catalana, Les Casanoves, que ens interpreta el Veres Sardanista, i amb la cobla salvatana escoltarem Berga, Ciutat Pubilla.

Les dues properes sardanes d'en Francesc Mas i Ros són Els de Castellà, amb la cobla Juvenívola de Sabadell, i Font Vella, amb la cobla Salvatana.

I aquesta selecció de sardanes d'en Francesc Mas i Ros s'acaba amb la cobla Ciutat de Girona, que ens interpreta Sardanes a Roses, i finalment la cobla La Principal de la Bisbal ens ofereix tot

Comencem ara la sisena hora del programa d'avui amb un dels millors instrumentistes de tenora que ha tingut Catalunya. Ell és Ricard Viladesau i Caner, nat a Calonge l'any 1918 i mort a Barcelona l'any 2005. Després de la Guerra Civil, la cobla La Principal de la Bisbal va fer un concert a Perpinyà i en aquest concert hi era present el gran mestre Pau Casals, que entusiasmat amb Ricard Viladesau va dir que era el príncep de la tenora. Però per què príncep i no rei? Doncs l'explicació la tenim perquè abans de la Guerra Civil la cobla La Principal de la Bisbal va anar a fer un concert al Vendrell, a la casa d'en Pau Casals. En aquella època el primer tenora de la cobla era el famós Albert Martí i el mestre, entusiasmat amb ell, va dir-li que era el rei de la tenora. Per tant, el títol de rei ja estava donat feia alguns anys. I ara escoltarem a la cobla Sant Jordi, que ens interpreta a Mataró, i la cobla La Principal de la Bisbal, Aigua Gelida.

I ara escoltarem una de les millors sardanes que s'han fet. Girona m'enamora, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal i la Coral Polifònica de Porreig. I tot seguit, aquesta cobla, La Principal de la Bisbal, ens ofereix Hermínia.

Continuem amb la cobla La Principal de la Bisbal, que ara ens interpreta les sardanes, l'Antoni i la Montserrat, i després Mar de Tossa.

Tot seguit escoltarem a la Cobla Sant Jordi amb Pic, Repic i Repicó, i a la Cobla La Principal de Casà amb El Gufet.

I acabem aquesta selecció de sardanes de Ricard Viladasau amb la sardana Salou, Ciutat Pubilla, que ens interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Hem escoltat durant 6 hores una selecció de sardanes de 6 compositors històrics que van destacar per la seva contribució a la promoció de les sardanes, diem-ne, balladores, gaudint de l'apreci i admiració dels balladors. Doncs ara, i durant 2 hores, podrem escoltar una mostra de les sardanes que fan 2 compositors, encara que hi ha veterans, i que formen part del col·lectiu de compositors i compositores actuals. El primer que hem escollit és Carles Santiago i Roig, nat a Barcelona l'any 1953, però que des de fa molts anys viu a Cornellà de Llobregat. En Carles podem destacar que ha estat diverses vegades el guanyador del Premi Popular del concurs La Sardana de l'Any. Escoltem ara les seves sardanes. La Cobla, la principal de Llobregat, ens interpreta Barcelona, 75 concursos de colles, i la Cobla, la principal de la Bisbal, ens ofereix el Castell de Gurb.

tot seguit escoltem a la Cova la Juvenívola de Sabadell amb la sardana El Pati de l'Artesà i a la Cova la Mugrins amb El Pont de Quinze Arcades, sardana que Carles Santiago va dedicar a Molins de Rei quan va ser ciutat pubilla de la sardana.

Escoltem ara 50 anys de Monicrit amb la cobla Jovenívola de Sabadell i Mil·lenari a Santiga amb la cobla Montgrins.

I continuem amb la cobla La Principal de la Bisbal, que ens interpreta Súria, 40 anys de plec, i després Tota una història.

El segon compositor actual que hem escollit, encara que també veterà, és Jordi León i Royo, nascut a Barcelona l'any 1952, músic que té també una grandíssima trajectòria professional vinculada a la sardana. Entre altres coses, podem destacar-li uns 12 anys flabiolaire de la prestigiosa Cobla Municipal de Barcelona, ara desapareguda. Uns 12 anys també solista de flabiol a la Banda Municipal de Barcelona i uns 13 anys professor de l'Escola Superior de Música de Barcelona, la coneguda SMUC. També podem destacar-li que va ser un actiu conferenciant sobre temes sardanistes. Comencem ara amb les seves sardanes que hem escollit. A una noia maca, amb la Cobla Sant Jordi, i la Colla Roca, amb la Cobla, la Principal de Llobregat.

Ara dues sardanes més interpretades per la Cobla La Principal del Llobregat. La primera es diu Gresca, Tabola i Vall de Rams, i la segona, La Mola de Matadepera.

i continua aquesta selecció en dues sardanes excel·lents. La primera es diu La petita princesa, amb la cobla Sant Jordi, i després L'oreneta blava, amb la cobla La principal del Llobregat.

I aquesta selecció l'acabem amb la cobla La Principal del Llobregat, que ens ofereix Niu d'ocells, i amb la cobla Sant Jordi, amb la sardana Sant Jordi.

Tot seguit, ha arribat el moment de dedicar la propera hora del programa a un col·lectiu molt escàs en la composició sardanista, les dones, i de les poques n'hem escollit sis. Montserrat Pujolà i Jiménez, nascuda a Ripoll l'any 1939. L'any 2020, la Generalitat de Catalunya la va distingir amb la Creu de Sant Jordi. Escoltem d'ella a la Cobla Juvenívola de Sabadell amb les sardanes Amb l'esperit brivaran i l'Aplec del Vespre.

seguim amb una tercera sardana de Montserrat Pujolà, també amb la cobla Jovenívola de Sabadell, que porta per nom Tarda de Juny a la Gavarra. A continuació, tenim a la compositora Dolors Viladrich i Pascual, nascuda a Manresa l'any 1936 i morta a Girona l'any 2010. I d'ella escoltarem a la cobla Montgrins amb la sardana Anna Maria.

Tot seguit tenim dues sardanes més de Dolors Viladric. La primera, interpretada per la cobla Mungrins, es diu Aires de Catalunya, i la segona, interpretada

Continuem ara amb la compositora Maria Teresa Monclús i Marquès, nascuda a Barcelona l'any 1934. D'ella escoltarem a la Cobla Ciutat de Girona amb Barcejant i després Carolina i Francesca.

Seguim amb una sardana més de Maria Teresa Monclús, que ens interpreta la cobla Ciutat de Girona i que es diu Comarca del Ripollès. I després, la sardana que escoltarem és de la compositora Elvira Guasch i Font, nascuda a Santa Coloma de Farners l'any 1907 i morta a Sant Andreu de la Barca l'any 1990. El nom de la sardana és l'Enric i la Lola, que és interpretada per la cobla Ciutat de Girona.

Finalment hem seleccionat a la jove compositora Anna Abad i Gils, nascuda a Tarragona l'any 1992. I d'ella la Cobla Sant Jordi ens interpreta L'home dels mil somnis. I acabarem amb Maria Mercè Navarro i Galindo, nascuda a Badalona l'any 1963, amb la seva sardana Cercant el so de la sardana, interpretada per la Cobla, la principal del Llobregat.

Hem arribat a la desena hora d'aquesta marató sardanista de Ràdio Molins de Rei i li hem posat el nom de Els Dos Josep Coll. El primer és en Josep Coll i Ligora, nat a Llançà l'any 1893 i mort a Cassà de la Selva l'any 1965, músic que va ser un destacat intèrpret de tenora i compositor. D'ell es pot destacar que es va fer construir una tenora totalment metàl·lica que utilitzà durant 26 anys. Escoltem les seves sardanes. La cobla, la principal de la Bisbal, ens interpreta Adeu-siau, i la cobla de Sant Jordi, Cant a la vida.

Ara una sardana molt coneguda, el Sereno, i després la Vila de Cassà, les dues interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Dues sardanes més d'en Josep Coll, el Gran. La cobla La Principal de la Bisbal ens interpreta L'Illa de Tossa i la cobla Mediterrània Verdú a Sant Pere Claver.

Ara toca el torn al jove, Josep Coll i Ferrando, nat a Foixà, Baix Empordà, l'any 1976. Actualment aquest músic és el tenor solista de la Cobla Ciutat de Girona. Escoltem les seves sardanes. La Cobla Ciutat de Girona ens interpreta el mestre Puigferrer i la Goja de l'Estany.

Ara passa el perigüe! Apa, noies, apa, noies! Ara passa el perigüe! Que ho adoba tan rebé!

El rellotge ha marcat les 6 de la tarda i ara toca el torn a dos germans. Espai que hem titulat els germans Saló. Comencem pel germà gran, Emili Saló i Ramell, nat a Granollers l'any 1905 i mort a Barcelona als 83 anys. Entre altres activitats, va ser el trompetista de la gobla La Principal de la Bisbal i compositor de sardanes, però una part d'elles les va signar amb el pseudònim de Pau Marons. I ara escoltem alguna de les seves sardanes. La cobla Sant Jordi ens interpreta El Bruel de Pals i la cobla La Principal de la Bisbal, Gaia Tardor.

Tot seguit i com a Pau Marons, escoltem a la cobla La Principal de la Bisbal la sardana A Saltar, i la cobla Marinada ens ofereix el Nela i el Gat Vell.

I ara toca el torn al germà petit, Conrad Saló i Ramell, que com el seu germà va néixer a Granollers l'any 1906 i va morir a la Bisbal de l'Empordà als 74 anys, però val a dir que bona part de la seva vida la va passar a la Bisbal. Conrad va tenir una vida totalment vinculada a la cobla orquestra, la principal de la Bisbal. Durant anys en va ser el segon fiscorn i durant 42 anys en va ser-ne el seu director. Escoltem ara les seves sardanes. En primer lloc, Aversada, amb la cobla Marinada, i Amics de Mataró, amb la cobla Mil·lenària.

Ara podem escoltar l'Albert i en Cesc amb la cobla La Principal de la Bisbal i l'Aplec de Tardor amb la cobla de Cambra de Catalunya.

per acabar, escoltarem Palafrugell i Tamariu, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal, i Portugalenca, interpretada per la cobla Sant Jordi.

Acabem d'arribar a la darrera hora d'aquestes 12 hores sardanistes de Ràdio Molins de Rei i ho volem fer dedicant-les a dos compositors que també són mereixedors de formar part d'aquesta selecció que hem fet de compositors de sardanes balladores. El primer a destacar és Manuel Saderra i Puigferrer, nat a Tortellà l'any 1908 i mort a Porqueres, al costat de Banyoles, l'any 2000. Val a dir que bona part de la seva vida la va passar a Banyoles. Manel Saderra, a fi de no aprofitar-se del prestigi que tenia el seu germà Josep, que era 25 anys més gran que ell, signava les seves sardanes amb el nom de Manuel S. Puigferrer, i els balladors el coneixien com el mestre Puigferrer, desconeixent que en Josep i en Manel eren germans. Tot seguit escoltarem algunes de les seves sardanes, totes elles estrenades durant la dècada dels anys 40, començant per Atzar, amb la cobla La Principal de la Bisbal, i seguint amb Gelosa, amb la cobla Sant Jordi.

acaba aquesta selecció amb una sardana extraordinària, Somni, estrenada l'any 1945 i que podem escoltar per la cobla, la principal de la Bisbal.

Tot seguit, i per acabar aquestes 12 hores, ho farem amb el compositor Artur Rimbau i Clos, nat a Sant Feliu de Guíxols l'any 1898 i mort a Girona l'any 1978. Compositor del que hem de destacar que durant uns 10 anys i per la Fira de la Candelera assistia al nostre concurs de colles sardanistes i ens portava una sardana que era estrenada i ballada per totes les colles formant la Rotllana de Germanó. Escoltem ara les seves sardanes, començant per la Festa de Besalú, amb la cobla La Principal de la Bisbal i les Fades del Ter, interpretada per la cobla Ciutat de Girona.

Ara, la Cobla Sabadell ens interpreta Refilets de l'avi i tot seguit la Cobla Sant Jordi ens ofereix Aires Molinencs.

i acabarem aquesta selecció escoltant la sardana La Nostra Fira, interpretada per la Cobla Montgrins, i després Molins de Rei, interpretada per la Cobla Sant Jordi.

Oients de Ràdio Molins de Rei, aquestes 12 hores que els hem ofert ha arribat a la seva fi. Esperem que els hagi agradat. Per part nostra, hem posat tota la nostra bona voluntat. Avui heu pogut escoltar 141 sardanes, escollides entre 6 compositores i 14 compositors, representatius de les sardanes balladores que es ballaven tant a principis del segle XX com dels compositors actuals. Val a dir, aquesta marató sardanista que la nostra ràdio celebra cada dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, es va fer per primera vegada l'any 1993 i des del seu inici fins al dia d'avui hem fet 33 programes, 25 en format de 24 hores i 8 en format de 12. També vull agrair el suport informàtic que m'ha donat el meu fill Jordi. Amigues i amics, ens despedim de tots vostès. Bona tarda.

Bon vespre. Per completar aquesta programació especial d'avui divendres 11 de setembre, us programarem a continuació dues sarsueles i un enregistrament simfònic. Començarem amb Cançó d'amor i de guerra, una sarsuela en dos actes escrita per Rafael Martínez Valls, un compositor nascut a Ontinyent, a València, l'any 1895, amb text signat per Lluís Capdevila i Víctor Mora Alzinella. La seva estrena va tenir lloc al Teatre Nou de l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona el 16 d'abril de 1926. Amb el títol inicial dels Soldats de l'Ideal, el llavors governador civil, el general Milans del Bosch, en va prohibir la seva estrena. En una reunió entre els autors i les autoritats, varen decidir canviar-ne el nom, passant a dir-se Cançó d'amor i de guerra. L'acció es desenvolupa en un poble de Vallespí, l'any 1793, en plena Revolució Francesa. Un enregistrament històric del mateix any 1926 va reunir la Gran Orquestra Simfònica i Cors i les veus d'Emili Vendrell, Carles Vives, Josefina Burgato, Tana Lluro, Josep Llimona, Carme Valor, Ignasi Cornadó, Joan Rosic, Sofia Verger i Joan Barrabés. L'enregistrament històric ha estat publicat pel segell Blue Sounds i en la mateixa edició s'inclouen altres temes.

0: un peix li portareu de cap cap a mort!
1: Silenci! Pau i quietud, que no veieu que he fet un esternut!

bou, és l'altre mort.

0: per un mai més.
1: Sentir-la recordava vells esplais d'un temps millor.
2: Vells esplais?
1: Sí, d'una dansa que té un caire dolç, profund, i li diuen la més vella de les danses d'aquest món.
2: La saps tu?
1: Sí, la coneixen els més savis i els profans, que és la dansa més aïmada d'una terra de germans. La puntegen i la canten els que tenen cor valent, que ella parla amb goig que encisa i amb fervor i sentiment. Si la canten dolces mares bressolant el tendre infant, també els avis la mormolen i la terra va cantar. Escolteu-la, la puntegen estrenyent-se fort les mans. És la dansa meravella de l'amor dels que

I us oferim a continuació la Legió d'Honor. És també una sarsuela en dos actes, escrita per Rafael Martínez Valls i amb llibret de Víctor Mora. La seva estrena va tenir lloc el 26 de febrer de 1930 al Teatre Nou. En aquest cas, l'obra està ambientada en un poble de Normandia, cap a final de la Primera Guerra Mundial. L'interpreten les veus de Francesca Callao, Carmen Rigolfas, Eduard Jiménez, Manuel Ausensi, Didac Monco, amb l'Orfeo Gracienc i la Gran Orquestra Simfònica, dirigida pel mestre Rafael Ferrer. La versió discogràfica va ser publicada pel segell Columbia.

I per tancar aquesta programació especial d'avui 11 de setembre, us deixem amb el darrer enregistrament de la Simfònica de Cobla i Corda, titulat Mare Mundi, tribut al mar. Un recull de temes ben diferents entre ells i que compta amb el cor de la Polifònica de Puig-reig i les veus de Manu Guix, Helena Gadel, Miqui Núñez i Paula Giberga. Esperem que el gaudiu.

Benvinguts amb Bo d'Orquestra. En un principi no va ser massa acceptat. La seva manera d'interpretar peces al piano era massa dolça, un xic fora del temps. Al pas dels anys, i de més de 70 milions de discos venuts, és reconegut i considerat com un dels pianistes de música lleugera de més èxit a escala mundial. Amb el seu nom real de Philippe Pagès, Richard Clayderman està guardonat amb 267 discos d'or, 70 de platí i ha donat més de 600 concerts arreu del món. La seva carrera professional comença arran d'una prova de selecció pel segell Delfín. Ell en va sortir guanyador i va registrar la balada Pura de Lin, composada per Paul Senneville i dedicada a la seva filla recent nascuda. Tan sols aquest tema va vendre 22 milions de còpies a més de 30 països. Actualment el seu repertori inclou més de 1.500 peces musicals diferents. Hem obert amb el tema La Mer i seguim amb el tema que el va fer famós, balada Pura de Lin.